com un lliri de platja, dic net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100, dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

dotze van arribar la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa quiets, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona. Escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

0: Chiapas.
1: Tristes son las villas que aporten el sal. Esperando Tinder Fresh. Esperando Tinder Fam. Tristes son las chances que están fez callar. Recorren el teus carrer. Recorren el teu pasar. Tristes son las bares que han bombardejat. Avión de la libertad. En la nit els oblidat. Tristes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanat, amb la lluna de riu.